Kunsu uo Amasama ude radiasi Joseph Sachire de radiasi Sandra Amua e de radiasi Ikuya ude radiasi Mali Z e de radiasi Emma e de radiasi Grace e de radiasi Benjamin e de radiasi Fear free ma e de radiasi